0: passa 500 candidatas e candidats per ils 120 sitz en il Cussegl Grund. Las elecziuns del Parlament Grischun der RTR.
1: Ascolta vos, ciao politic, de las sis partidas che combattan pels 120 sitz el Cussegl Grund en il Benvin.
0: Sitz en il Cussegl Grund. Las elezioni.